0: Carob, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publicò un ensaggio poderoso sulla diversità. Il giornalista Biarnès pausò una guide critique e rigorosa sull'uniformizzazione linguistica e defende la diversità come un gioco democratico e ecologico maggio. Joan Thomas. David Groclod publicò la diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un libro che tutto occitanista, anti-occitanista, ecologista, democrato, de tutto burro, a de leggi. Un libro de tesis tutto pla argumentados e illustrados de exemples des melius. Un libro pla escrit, clar, una parola su su linguistico, e spas la d'un universitari mas d'un home che sapso che dits e cusat dire. L'autu es giornalista e ha trabagliat tutto sa vida sulla questio linguistico de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclod enviais pauso las questions de la diversitat de les llengues e respon a las questions matches que totes haven augit pausa pes que penson uniformitat e unicitat. Porto una gaire crític sul biais de considerar les llengues en França o dins los països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb una plagranda finesa el xoc francès per escafar i remandar les escobillos les llengues altres que la del rei. S'estava estudiados les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç de la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat lingüística e la diversitat biològica. L'autu se contento pas d'analizar la situació lingüística en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a forso questius que us pausats sul perquè de la situació lingüística un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod d'un gran editu per gent ailàs. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furo burro!
3: Sí!
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic maig, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada al 69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquel projecte que pretén de religar Toulouse a Castros sul rapporto Liberación. Digiuno decisivo emeso il 29 de giugno passato, l'Umainau Tribunal Administrativo refuset lui recursos d'associacius pausados alla costruzione e confirmet che l'infrastruttura rispondio a un motivo dominant d'interès públic maggi. Lui giudice decidigerum che i benefici esperats del progetto, incluse in un temps de viatge reduce la sicurezza diario a furtido, lo desenvolupament economic e una qualitat de vida migliorada justifican las exempcius acceptados a la protecció de la fauna e de la flora. Considerer un tabé que cap de solució alternativa satisfacente ero pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrían un estatut de conservació favorable de las espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics e dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure crei que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse

lett los permeses environnementals del projecte en decidissen que complicio pas un exigencio d'interès public dominanto. S'aquela que lo sentencio fuguèt revirado calques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apelació Tolosano, que autoritzèt la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals suaro definitivos, l'hotelier demoro sujette a diversos enquistos penals ligados a la presumida ocupació illegale de desenats d'hectares de terra utilitzats per l'obratge. Aquelles procedures sus separados del litigi administratiu que s'haro barrat.

E bonjour a tutes, bonjour a tutos, benvenuto din la vostro emissio occitano Furo Burro, in directe, realizzato in partenaria ambe l'associatio Aquiloc. A questo emissio es diffusito per Decibel FM, Antenne Doc, Bram FM, Brenige FM, Radio Galaxy, Radio Grand Brive, Radio Lengadoc, Radio Libre en Périgord, Radio Occitanio, Radio País e Radio Vicente. Al programa d'aquest estiu de 2026, que serà la darrera emissió de la SASU. Hi haurà l'actualitat del moment e un nouvel cop de projectu. Hi haurà també d'idees de sortides en Carsi e al Dela, mas també de músico occitano actualo.